0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

전화기 써놔. 야삼 go.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

صوتكم.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat. iCat.
3: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
4: El Sona Nou d'estiu descobrim.
3: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
5: Bona tarda de nou, són les...
3: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant per fer
3: FM, App i 3Cat.

blessing.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Apagarem tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra mitjana.

0: És estiu. Escolta ICAT.
1: Sona nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

Salutacions cordials, benvinguts una setmana més al Sona Nou, el programa d'estiu de l'escena musical catalana i en català. Avui tenim programa dedicat a les Illes Balears i al País Valencià. Un Sona Nou d'estiu que repassa en 8 programes especials els 30 artistes que han quedat classificats en aquesta primera fase i que actuen als concerts que fem arreu del país. Avui els convidats a la primera part seran de les Illes Balears. D'una banda, escoltarem el pop de Carol Azas. També tindrem el rock alternatiu indie de Sa Pobla amb Ulls Secs. I, finalment, els Tabals, que presenten una proposta de rock alternatiu i indie.

0: Així és la veu d'aquesta artista de 27 anys que es diu Carol Athas i que és cantant i teclista del seu propi projecte. Benvinguda, Carol.
1: Bones, com va? Gràcies.
0: El teu projecte musical com a cantautora situa el mar com a metàfora del moviment emocional, com a successió d'estats interns marcats per l'enyorança, el canvi i la recerca d'equilibri personal. Per tu el mar és un símbol d'inspiració?
1: Sí, és així, perquè això va passar, va començar fa un parell d'anys. Jo me vaig mudar a Madrid per estudiar i trobar feina i, clar, va ser a partir de Mallorca i vaig sentir una enyorança de la mà que la tenia de vora que nostra cada dia, que va ser un canvi molt, molt, molt fort.
0: Pot ser que algunes de les teves cançons estiguin inspirades en alguna passejada per la platja o a prop del mar?
1: Perfectament, perfectament. Hi ha una de les meves cançons, del meu primer EP que ha sortit ara, que se diu Magalluf, perquè, bé, casa meva és allà i estem envoltats d'aigua, així que en el final ha estat una referència. Clar.
0: Doncs, perfecte. Anem a escoltar, després sabrem més coses de la Carol Athas, i ara el rock que sona és el d'Ulls Secs.

0: El representant d'aquest trio de Sa Pobla és justament el seu baixista, Jaume Hurtado. Benvingut, Jaume.
1: Molt bones, gràcies.
0: Una definició del vostre rock alternatiu és que sou un crit que neix del que tothom sent, però ningú s'atreveix a dir. Com és aquest crit d'ull secs?
1: Pues, bueno, nosaltres al final intentem fer música una mica elaborada, amb unes lletres pues, certament profundes i molt sinceres, sobretot, i moltes d'elles xerra de temes que són una mica delicats. Hi ha temes pues, no tan delicats com passa l'amor, però altres com la que està sonant ara, que és un poc una pèrdua d'identitat, no trobar-se un mateix. Tenim altres cançons sobre pues, la pèrdua d'algun ésser estimat. I intentàvem a partir de la nostra, pues, la nostra música que aquest crit que li deim nosaltres pues, pugui arribar a l'oient i que pugui ressonar una mica a dins ell.
0: Doncs anem a descobrir qui és el tercer convidat. En aquest cas, una proposta de rock alternatiu d'una banda que es diu Entabals, un quintet on avui tenim el seu cantant i guitarra, Miquel Cervantes, des de Palma.

0: La proposta de Tabals ja fa uns quants anys que funciona, des del 2019, per tant, ja porteu uns quants concerts a les espatlles i, sobretot, concerts amb bon rotllo que sedueixen el públic. Però hi ha una definició en la vostra proposta, aquesta fusió de pop-rock, èpic, sexy i funk. Com s'ajunta tot això en aquest conglomerat de Tabals, Miquel?
1: Bueno, és que tal. Bueno, aquesta composició que ha acabat sortint ha anat passant, mos ha anat quiguent de damunt, perquè en el final la part de pop-rock èpic és, com va dir el meu bon amic Dani i guitarrista del grup, és perquè sempre deien que érem rock, però realment no el vera. Així que el que hem trobat és que la part èpica sí que intentem fer una cançó que vagi un poc cap a dalt, i se pot veure que sempre acaben més a dalt que com comencen. Aquesta és la part èpica, digamos, i després la part sexy funk també mos ha anat quiguent. Hem intentat copiar un poc en bons amics de Barcelona que són Hipnosi, però mai podem acabar de copiar-los perquè són molt ràpids. I res, això és el que ha acabat passant amb el nostre estil.
0: Però si ha caigut el pop-rock, l'èpic, el sexy, el funk, què en queda, doncs, de Tabals?
1: Res, ja no queda res. Estem acabats, igual malaltats.
0: Però en tot cas, feu rock, això sí que està clar, que el rock clàssic sí és la referència dels Tabals.
1: Bueno, una energia rockera sí que hi ha, segur. Però bueno, mos agrada molt això, el bailoteo, ara.

0: És la música de Tabals, això es diu Ses nostres mares, i diu que tota la vida teniu sort, una cançó, no sé si és d'amor aquesta cançó, és d'alegria, de viure-ho tot?
1: Bueno, és una cançó per, de qualque manera, donar gràcies a tot el que han passat ses mares, en general, com a dones, ses coses, no?, que se les imposen i les van passant durant sa vida, per això diu un poc. Ballaven i fumaven i ara passen pena, no?, per culpa nostra un poc, i dius això, tota sa vida amb sort, sortint de tu. Havent sortit d'ella, doncs, pues, tenc tota sa vida sort.
0: Tabals, més que una banda, són cinc amics de sempre que fan festa al de l'escenari, on tothom està convidat i es pot sentir identificat. Per tant, el bon rotllo, l'energia i l'emoció és el que impregna els directes d'aquesta formació palmesana. Podríem dir que us ho passeu molt bé, dalt de l'escenari, i que el vostre gaudí també s'encomana al públic?
1: Sí, bueno, és bàsicament el que intentam. Sempre ho solem dir més o manco de la mateixa manera, que és muntar una festa, i si nosaltres som els que millor s'ho passen, els altres s'ho acabaran passant un poc bé, així que mos ho passem molt bé i jo crec que tothom s'ho passa molt bé.
0: Perquè, Miquel, una de les teves virtuts dalt de l'escenari és connectar amb el públic, fer que el públic balli les cançons, que s'encomani d'aquesta festa que deies tu, perquè balli i canti amb vosaltres. Com ho fas? Quina és la clau de connectar amb el públic?
1: Pues, sincerament, no ho intent massa. Intentant fer una cosa sincera, passant-ho bé, com ja he dit, i tenc un petit truc, però que sabeu que és una cosa bastant coneguda, no?, entre la gent que està damunt dels escenaris, que ho vaig treure d'una cançó d'Antoni Font, del primer disc, no sé quina és exactament, però diu: la meva mirada oscil·la entre el públic i el cel. I així va funcionant la cosa.
0: Que bo, o sigui que Antoni Font, no sé si musicalment són un referent, però sí a l'hora de fer cançons i com a model de banda balear que ha donat la volta a mig món, no?
1: Clar, clar. Bueno, suposo que per aquí, en aquesta taula, tothom li arriba molt, Antoni Font. Qualsevol persona de ses illes li pot funcionar molt bé.
0: Com va començar, Tabals? Perquè dèieu que als 10 anys ja havíeu començat a remenar les primeres guitarres que hi havia en algun racó, i a poc vau començar a tocar, a experimentar, tant física com emocionalment, i que a poc veu anar a arribar a muntar aquesta banda. Com va ser el principi?
1: Bé, és això, sí. Nosaltres mos coneixíem ja de petitons, que anava una espècie d'esplai, i pues, vàrem anar arribant successivament, no? Primer vaig conèixer en Jaume, després en Carlos, tal. En els 10-11 van arribar unes primeres guitarres així barateres, i vàrem anar pues, aprenent, tocant un poc. Jo me sé aquesta, jo ara me sé aquesta, ara m'he pres Let It Be, ara m'he pres Enter Sandman, i ara m'he pres qualsevol xorrada que me'l molés en aquell moment. Però així, i anant fent, vàrem anar fent, vàrem arribar a les elèctriques, vàrem fer Pesta, molt d'anys, i després vàrem trobar en Joan, i el vàrem enganar perquè pogués venir a tocar amb nosaltres, i després d'un assaig pues ja se va quedar.
0: Tinc entès que hi ha disc previst per aquest any, abans de final d'aquest any hi haurà nou disc de Tabals?
1: Encara no sabem si pels finals o pels principis del següent, però ja tenim un bon material dins la butxaca i intentem no escoltar-lo massa per no cremar-lo, però és molt escoltable.
0: Doncs mira, una de les cançons, no sé si formarà part d'aquest disc, però un dels senzills que heu publicat fa ben poc és Temps perdut, una cançó que fa referència al temps que, no sé, és d'una parella, o explica'ns una mica la història, que diu que fa temps que no surten a ballar, que no es veuen ni en pintura, però que han entrat en un temps de locura. I hi ha una frase que diu que a Mallorca li falten dies de festa i li sobra gent d'en fora.
1: Sí, bueno, aquesta cançó és molt curiosa perquè la lletra és com directament sensorial, no?, quasi, perquè la tenia, és curiós perquè la tenia en castellà, la teníem en castellà, abans escrivíem més en castellà, ara només han començat a escriure en català, i el dia abans de l'estudi vaig dir: és que me flipa aquesta cançó, l'han de fer sí o sí, però en català. I vaig canviar tota la lletra i va sortir així, com d'una manera sensorial, sí que xerra un poc d'una exparella, sí que xerra d'aquesta distància a Mallorca, jo just estava a Barcelona i me n'anava cap a Mallorca, i és una mescla d'això, de tot el que va sortir per gravar-la el dia següent, i estic molt content, la veritat.
0: Doncs t'ha sortit rodona.

0: Així sonen Tabals amb aquesta veu tan especial i tan singular del Miquel Cervantes.
1: Sona nou d'estiu, amb Lluís Gendrau.

0: camins d'ulls secs que ressonen en aquesta cançó amb un crit amb lletres profundes i sinceres. És l'altre representant balear en aquesta selecció del Sona Nou 2026. Portaven uns anys fent versions i des del 2021 havien començat com a ulls secs i el 25 van fer un salt endavant amb el seu primer treball que es diu Llàgrimes. Podríem dir que aquest rock alternatiu us porta a explorar sonoritats, ritmes i, sobretot, abans parlàvem d'aquest crit que neix perquè del que tothom sent però ningú s'atreveix a dir, vol dir que ulls secs sou una manera també de fer que la realitat ressoni en el públic?
1: Sí. Bueno,
0: teniu una manera especial de veure el món?
1: No, ni molt manco. No. La veiem igual que moltíssima gent i per això jo crec que podem arribar pues en el públic.
0: Abans comentava el teu company Miquel Cervantes que Antònia Font és una referència clara. També ho és d'ulls secs, perquè a més citeu Antònia Font, però també Radiohead, Jeff Buckley, Red Hot Chili Peppers, són propostes de rock alternatiu i a la vegada també de rock illenc.
1: Sí, Antònia Font. Seria mentir si qualsevol grup pràcticament de Mallorca digués que no s'ha basat en ell, ja no s'ha inspirat en Antònia Font. Al final és un referent aquí i tots han crescut amb ell i pues, nosaltres som els primers que ho hem fet i crec que se pot veure tant en les lletres com en certs sons que sí, que podríem dir perfectament que sí.
0: I què hi ha després d'Antònia Font? Hi ha vida després d'Antònia Font?
1: D'artistes, dius? D'altres artistes?
0: Sí,
1: després.
0: Clar.
1: Sí, hi ha molts grups. Bé, per començar, en Joan Miquel Oliver com a tal de després, però pues, Mallorca hi ha bastanta vida musicalment. Aquí ho veiem, a l'entrevista d'avui. Mira, tirant cap a casa, existeix Caspari. Som un grup, és un grup de, pues, això, de casa que nosaltres, pues, podríem dir que gràcies a ells varen començar amb totes de la música. Existeix Roig, que és un grup que de Manacor, que ara estan tornant a estar actius i també mos agraden bastant. Hi ha mil grups que podríem dir. Hi ha Ritual Nepal, que també està actiu ara mateix. Tenim en Esteve, d'aquí de vora, en Carol. Pues allà... És el que dic, hi ha bastanta vida. Jo crec que a Mallorca no te cansaràs de música. Hi ha Seïm, hi ha Anita, hi ha Garrafa Nadal, hi ha molta vida.
0: Déu-n'hi-do. Segur que estarem amb les orelles ben obertes a tota aquesta escena musical balear d'aquests últims anys que s'ha anat reproduint i multiplicant. Però parlem d'ulls secs. Abans explicaves que Llàgrimes va ser el primer disc, però vau començar a l'institut amb un grup de versions que es deuen Dry Eyes, o sigui, també ulls secs. I per tant, a partir d'allà va haver un moment que vau començar a fer repertori propi. I què us va portar? Què va ser el que va dir? Hem de fer cançons pròpies?
1: Bueno, però va ser una mica tots. Nosaltres, igual que qualsevol grup que ha començat, van començar amb versions de... Pues, el guitarrista li van regalar una guitarra, va començar a aprendre a tocar la guitarra, el bateria, el seu germà s'havia comprat una bateria i ell va aprofitar. Jo veient que els meus amics compraven instruments i començaven a tocar, vaig decidir també comprar-me un baix de segona mà, el més barat possible, i vaig començar a aprendre. Justament va caure durant el Covid, durant la pandèmia, i vaig aprendre molt a casa. I després, quan me van juntar, pues, cadascú tenia la seva cançó que s'havia après més fàcil, més difícil, intentàvem aprendre les mateixes per poder tocar després junts, i per sort, com que pues, tenim bastant, coincidim molt amb gusts musicals, pues, se me'l va fer molt fàcil anar començant, fins que varen decidir començar a fer concerts i pujar damunt l'escenari. De fet, el primer concert que varen fer damunt l'escenari va ser amb Tebals. Varen compartir escenari de molt prest i va ser un concert interessant.
0: Caram!
1: I res, hi va haver un moment que, pues, de tant d'ajuntar-nos, que van dir, vinga, avui farem alguna cosa, jo he duit això de casa, vinga, va, tal, pues... I a poc a poc vam anar fent i durant els nostres concerts de Dry Eyes, que diguéssim, ja començàvem a incloure les nostres cançons fins que aquest estiu passat vàrem decidir que ja havíem de canviar i havíem de ser pues, nosaltres i això és un poc història.
0: Molt bé. Parlant de concerts, el concert de presentació de Llàgrimes, del vostre primer disc, va ser especial, no?, en un espai cultural del sí, poble, sí. Sa Pobla. Per cert que Sa Pobla és una població de referència a Sant Antoni, celebreu les festes de Sant Antoni, sí, d'una manera molt, molt potent, no?
1: Sí, els fogarons, sí, sí, som els millors. Som els millors.
0: I com va ser aquest concert de presentació?
1: Pues va ser molt especial. Va ser un concert que vàrem fer un, pues un espai que permet sa poble. I pues va ser un concert autogestionat, vàrem donar altres tots l'equip. Pues estàvem molt emocionats de dir, bé, primer concert, només nostre, a més, justament venia tota la gent que formava part de, que havia format part de l'àlbum, a pujar a l'escenari amb nosaltres, el nostre productor va pujar amb nosaltres a tocar a la guitarra una cançó o dues. En aquesta mateixa cançó que sona ara de fons, hi ha un djembe i altres instruments que va tocar també un amic i va poder pujar amb nosaltres a tocar-ho. I pues, va ser molt especial perquè no mos esperàvem que hi hagués tanta gent i nosaltres veiem que cada pic sonava omplint i que nosaltres tots sols pues, havíem omplit la nostra casa. I va ser molt especial, vàrem estar molt contents quan va acabar tot.
0: Això és molt bonic. Ja esteu preparant un segon disc que dieu que serà més fosc, amb tonalitats d'aigües profundes, atmosferes rítmiques experimentals, però ens quedem amb una cançó que es diu Coets, esperant l'hora que no arriba. Això és una parella que espera algú altre, que porta el cor per ella, mentre s'imagina la lluna que il·lumina la nit.
1: Sí, bueno, és una cançó d'amor, és una cançó dirigida en aquesta persona que tant estimes, tant pot ser la teva pare com pot ser qualsevol altra, per això intentant pues, que la gent se pugui sentir identificada, i aquesta seria una d'elles.

0: Podríem dir d'aquesta cantautora, que és de Calvià, que és una proposta emergent que construeix el seu univers musical des de la sensibilitat i la introspecció, i també amb una profunda connexió amb el territori. Abans, Carol, ens deies que el teu primer EP, Una Onada, està inspirat en aquest mar, en el paisatge, en el concepte de llar, però a la vegada també veu de la teva experiència personal. Què et va portar a escriure les cançons d'aquest disc?
1: I de vaig començar a escriure aquestes cançons de manera terapèutica, podríem dir, allà per 2020, i no va ser fins 2024 que vaig dir, bé, la meva llibreta ja està carregada de cançons, ja crec que podrien sortir qualque dia, i les vaig començar a gravar, i 2025 les vaig començar a treure, i al final va ser això, de manera terapèutica, i que crec que també li ha pogut ajudar gent que m'ha xerrat i m'ha dit, pues mira, jo estic igual que tu, o sigui, això s'agraeix moltíssim.
0: Tornar-me a estimar, aquesta cançó que sentim de fons, parla de la reconstrucció de l'autoestima, i diu que passa el temps i ho acaba curant el vent. És veritat, això?
1: Sí, jo crec que en el final això que se diu de que el temps ho posa tot en el seu puesto, en el final és vera. I si està acompanyat de sol, m'encanta l'estiu, i si és de sol, d'un poc de vent d'aquesta de la mà, millor que millor.
0: Cançons que parlen de nostàlgia, d'amor propi, del pas del temps, com ara deies, de l'arrelament, de la necessitat de tornar a casa. Ets una persona que escolta i observa especialment a l'hora d'escriure?
1: Jo crec que, bé, sí, en el final jo crec que som una persona que sent molt a l'hora d'escriure, no? I escric això que sent, i el que sent en el final, pues claro, ho he d'observar, ho he de veure i ho he de sentir, així que sí, supos que sí.
0: La primera vegada que les teves cançons van sonar en un disc va ser especial?
1: Molt. Moltíssim. És una cosa que jo no pensava mai seria possible.
0: I què vas sentir?
1: Mira, jo puc dir que sent molt, però en aquell moment a lo millor eren coses que me costa molt expressar, que no sabria... Potser no sabria ni posar una cançó.
0: hi ha una cançó que ara escoltarem que es diu Magalluf, que fa referència al teu entorn i parla d'una llegenda que fa molt de temps... En aquest indret creixien pins i oliveres, els peixos nedaven en aigües blaves com el cel. Un dia va ser paradís i ara és gris. Què ha passat?
1: Això ve perquè mon pare qualque vegada m'ha contat que ell, quan era petit, passava per la plaia de Magalluf amb els seus germans en bicicleta camp a través. I això ja no se pot fer, perquè ja no hi ha camp a través amb els que arribes a plaia. Així que ve un poc d'aquesta llegenda que se podria dir que me contaven.
0: I és una reivindicació també del paisatge, del patrimoni, de com era l'illa i que no es vagi perdent amb el ciment, no?
1: Sí, en el final, ara mateix hi ha bastant d'artistes a l'illa que mos han pujat, per dir una altra vegada, de zona, no? de la reivindicació de l'illa en contra de la massificació turística i com aquesta massificació és la que està transformant aquest paisatge que en el final un dia era d'una manera i ara és d'una altra completament diferent.
0: Aquesta és la veu de Carol Azas, des de Calvià, que les seves cançons sonen honestes, que són narracions d'històries pròpies i que acaben construint un univers ben especial. Marxem amb aquesta cançó. Moltes gràcies als tres i seguirem escoltant la música dels Balears.

0: obrim la segona meitat del programa ara amb els tres convidats del País Valencià, tres artistes que són Paula Montalbán, que és la que estem escoltant, que fa una proposta de pop d'autor alternatiu des de València juntament amb el pianista Miguel Brunyó. Benvinguda, Paula. Com estàs?
1: Moltíssimes gràcies. Amb molta calor, però molt bé.
0: Ets una narradora d'històries amb especial atenció al cant. I, a més, expliques que les teves cançons són els colors d'una paleta per pintar un quadre emotiu. Com són aquests colors?
1: Doncs aquest projecte és un projecte conceptual que segueix una història. Així que cada cançó és una xicoteta peça que conforma el tot i molt diferent entre elles, per això dic això. Així que abans, que és la primera peça, pues, parla així d'expectativa, d'il·lusió, d'enamorament, amb sons que me remeteixen a mi a la infància, com per exemple una caixa típica de processó, d'associació musical, de poble, i també per a crear una atmosfera molt concreta. I on estaves tu, que és precisament la que estem sentint, jo volia fer referència al qüestionament, a la intermitència, a la dissociació. Està molt influenciada per la música brasilera. És una espècie de bossa nova, en principi, sense percussió. Quan sols hi ha piano i guitarra i es van teixint elles, però sense acabar de trobar-se.
0: El teu primer EP és un disc que es dirà Crònica d'un amor irreversible. En sentirem alguna cançó més, però sobretot és un diari íntim. Oi que sí?
1: Sí, és com el procés que he tingut que fer a poder crear este projecte. O sigui, per mi passa per unes fases molt concretes que té a veure com amb l'acceptació de mi mateixa, amb superar certes pors, certes inseguretats. Per a mi tot és un procés que conduï

0: Simplement era això, no té més.
1: D'una banda, aquesta és la història d'aquesta banda de canals, però de l'altra, us agrada especialment Blade Runner. Què té aquesta pel·lícula que us ha emocionat especialment?
0: Sí, a veure, este disc que estem presentant este any 2026, pues bueno, bàsicament és una inspiració directa en el Fast Line Test de Blade Runner 2049, on la paraula interlinked pues es repeteix, no?, com un mantra per comprovar un poquet l'estabilitat emocional del replicant, i bàsicament és això, la referència directa. Dins del disc, pues cada cançó funciona com, bueno, van connectant com una xarxa neuronal, no?, que es conforma, pues, en experiències aparentment ahí com un poc aïllades, com les amistats, els retrobaments, els desitjos, l'amor, el desamor, en fi, la salut mental, l'ansietat, relacions humanes, sobretot la constant, no?, recerca de la nostra pròpia identitat.
1: Després en sabrem més coses dels Aizuri i d'aquest disc, i ara el que volem presentar és la tercera convidada, que ve des de València, fa una fusió de pop i mestissatge. Es diuen Bèrnia.

0: El ritual dels Bèrnia, que sona com a fusió mediterrània de pop i de folk, i volem presentar-vos aquesta formació on hi ha la Laura Gregorio a la trompeta, la Victoria Cervera a les percussions, la Lara Domingo al baix, la Maria Fauvel a la guitarra, l'Alba Real als teclats, la Marta Real a la veu i la convidada d'avui, la Marta García, a la bateria. Benvinguda, Marta.
1: Hola, un plaer estar així amb vosaltres avui.
0: D'entrada, cal dir que Bèrnia és una formació que ja porta un parell d'anys funcionant, que ha aconseguit fer ballar el personal, però sobretot perquè dalt de l'escenari sou, això, 6-7 dones, no?
1: Sí, normalment nosaltres apostem per la música en directe i tu per a fer música en directe quan vols fer alguna cosa així molt festiu i molt canyero, doncs necessites a molta gent damunt de l'escenari. Aixina que bé, intentem fer quantes més millor damunt de l'escenari sempre. En aquesta gira, efectivament, 7.
0: Doncs que soni aquest projecte musical que crea un univers sonor amb una combinació equilibrada d'instruments. Aquí hi ha veus, guitarres, baix, teclats, bateria, percussions i vents, però tot amanit amb bases electròniques i, per tant, creant una identitat ben pròpia.

0: Aquesta cançó és la que dona nom al títol de la gira que esteu tenint en aquest estiu, la gira Ritual, que és per presentar el primer disc que es titula amb el Cor Planet, un disc que està nominat als Premis Ovidi Montllor, que a més l'heu girat ja per un grapat de localitats al País Valencià, que vau ser seleccionades al gran homenatge oficial de Vicent Andrés Estellers, que vau ser veu les trobades d'escoles en valencià. Escolta, quin és l'ingredient que fa que sigueu les reines de la nit?
1: Tant de bo saber quin és l'ingredient. Crec que és treballar i treballar. No, la veritat és que estem molt contentes perquè, bueno, pel poc de temps que portem rodant com a banda femenina, doncs el projecte està funcionant molt bé, el públic l'està rebent i creguem que, bueno, que al final la manca de bandes femenines està fent que, bueno, que hi hagi una i que això no està vist i la gent també té ganes de veure coses noves.
0: En qui us heu inspirat? Hi ha alguna banda que hagi estat una referència per a Bèrnia? No sé si Roba Estesa, per exemple, a Catalunya va ser un referent per vosaltres?
1: Sí, efectivament. És veritat que així en el País Valencià bandes de dones com a tal no n'hi ha.
0: Sol Atac. Ara recordo Sol Atac, que va estar al Sona Nou, eh? Eren dones i feien sol.
1: Sí, Sol Atac, sí. A nosaltres es pillava molt menudetes quan elles estaven en el seu prime.

0: però també tenien homes. Encara que les veus eren femenines, també la banda era de homes.
1: En aquest cas, totes sou cantants i músiques, totes sou artistes femenines.
0: Efectivament, nosaltres sí que dona igual quin instrument toques, dona igual què faces, però has de ser dona per estar dintre del projecte.
1: Molt bé, influències variades, ara citàvem la Roba Estesa, però també hi ha grups com Moques Grasses o Charango que han estat inspiració a l'hora de fer les vostres cançons, oi?
0: Sí, efectivament. És veritat que nosaltres encara estem una miqueta descobrint quin és, a nivell estilístic, quina... per on podem portar el projecte, perquè ens agraden moltes coses i bé, i també al nostre públic li donem un poc de cada estil i també ho acollis bé. Però sí, podríem dir que Charango i Oques Gràcies podrien ser dos dels nostres grans referents.
1: I parlant de l'escena festiva valenciana, hem de citar a La Fúmiga, que ara ja està en la recta final, però també és una banda que, pel seu directe i per la seva força del directe, el caràcter festiu i alegre, ha estat una bona influència per Bèrnia.
0: Al final són d'ací, són de casa, els tenim a prop, els hem vist un munt de vegades en directe i porten un element molt característic que són aquests vents metall que junta amb les bases electròniques, pues fan que sigui una música molt arrelada a la nostra terra i nosaltres en això també hem agarrat aquestes característiques per al nostre projecte.
1: I a més també dues veus.
0: Sí, nosaltres tenim a Mar, que és la veu principal, però també en molts temes l'acompanya Alba. Inclús durant tot el directe també la guitarrista Maria Faubel, ella també fa cors, o sigui que intentem sempre quan és millor per enriquir el directe.
1: I sentim una de les cançons, diu Amb el cor planet, és la cançó que dona nom a l'àlbum, i parla de la rumba valenciana, el ball que mai s'acaba. Us ho heu inventat vosaltres, això, no?
0: Sí, clar que se ho hem inventat.
1: I com és aquesta rumba valenciana?
0: Bé, doncs vam buscar que el disc tinguera com a nom Amb el cor planet, que és el mateix nom que du aquesta rumba valenciana, i simplement és una cançó que es pega de seguida i que la gent de seguida canta. Aleshores, pues, inclou alguns elements més de percussió com caixo flamenco, inclou una guitarra ja no tan elèctrica, no? I bé, doncs, sembla que agrada.
1: Doncs això és tot un símbol d'identitat.

Impossible deixar de ballar i moure les cames amb el cor planet de l'Esbèrnia, des de València. I ara és el torn d'aquesta banda de pop-rock que s'anomenen Ei, Zuri.

0: Un tema, una carta de presentació que ens deixa ben clar que Izuri tenen com a referència a una altra de les bandes valencianes que més i més ha guanyat adeptes, que s'ha convertit en referència també del rock, i que són Smoking Souls i el Carles Caselles, que justament col·labora en aquesta cançó. Pablo Pla, què tenen Smoking Souls que us han convertit en una referència, els heu convertit en una referència i també soneu una mica en la seva estela?
1: Sí, bueno, moltes gràcies per això complit. A veure què tenen, pues per a nosaltres tot. Al final és una banda que als tres ens agradava en el seu moment, anàvem a veure'ls allà on fora, i bueno, pues un poquet va ser també el punt d'unió, no? O el punt de partida del grup, com per a començar què és el que volem fer, per on volem tirar, pues Smoking Souls era, òbviament, el referent principal.
0: Smoking Souls ahí... han plegat... Abans parlàvem de la Fúmiga, que també plega. I què passa al País Valencià, que hi ha tants comiats?
1: Bueno, pues suposo que la gent va fent-se major, no? O, bueno, va tenint altres prioritats en la vida. I jo entenc també que bueno, el món de la música és complicat i estar sempre fora de casa, els caps de setmana. No sé, suposo que en la vida de cadascú... Pues, a vegades tirar per una manera o una altra.
0: En tot cas, però, bueno, hi ha una nova generació, per exemple, vosaltres que esteu sonant avui aquí a la ràdio i que sou aquesta nova generació que també fa rock i on hi ha guitarres i on fusioneu la força d'aquestes guitarres distorsionades i el fuzz amb lletres que exploren la manera com habitem, observem i interpretem el món que ens envolta. Abans parlaves d'aquesta referència Blade Runner, vosaltres parleu també de la dualitat de la natura humana. Com som els humans?
1: Sí, efectivament. Un poquet és això. I la cèl·lula connectada, no? Com una xarxa neuronal que, bueno, que reflexada en el disc pues, està, no sé, en retrobaments, en desitjos o en identitat generacional. No sé, un poquet tota aquesta coherència fa que este disc Interlink pues, parli de tot això.
0: Un disc que arriba després del primer EP, que es deia Miratge, i que amb el qual ja vau començar a veure-vos un espai a l'escena, i ara aquest Interlink d'aquest mateix any amplia el vostre univers. Ja heu afegit aquí textures electròniques, hi ha noves influències. Cap on camina la música d'Izuri?
1: Sí, este any, bueno, en este disc hem volgut jugar un poc en més. També és de veres que, pues, bueno, per primera vegada en comptat, l'ajuda i d'un productor, no?, abans de gravar, cosa que no havíem fet en Miratge, i sí que hem treballat les cançons durant molt de temps i a foc lent, deixant macerar i buscant un poc lo que volíem, no? Mesclar aquestes guitarres amb fuzz i pesades, distorsionades, però també algun toc d'electrònica, algun vocoder, en fi, ahí estaria, un poquet la... el que buscàvem.
0: Abans parlaves de Blade Runner, d'aquest baseline test, que és el que us va inspirar el títol del disc, Interlink, i també aquesta dualitat de la qual us parlàvem, visibles i invisibles, de humans i virtuals. Sou una mica replicants, vosaltres? Us sentiu també lligats, o aquesta societat està lligada com a replicants?
1: Sí, ho deia abans, al final parla també un poc el disc d'això, no? De la constant recerca de saber qui som, de la pròpia identitat, no? I també pues, fa un poc de menció a que avui en dia pareix que estem més connectats que mai, no? O la immediatesa de poder tindre la mà a tot, però al mateix temps creguem pues, que estem més separats que mai.
0: Hi ha una referència a una cançó i una referència que quan us hem demanat que us definiu, que heu citat, que és Puig Campana. És una muntanya de 1.406 metres, al centre de la Marina Baixa, però què significa per a Izuri?
1: Puig Campana, pues, com bé has dit, és una muntanya, no?, que en este cas pues, bueno, està dins d'una cançó en la que parla pues, la vida quotidiana, la vida al poble, les coses senzilles, i Puig Campana és una muntanya que hem anat i que, bueno, per donar-li encara un poc més d'empaque al tema de Blade Runner, pues imaginem allà dalt la vida senzilla en una posta de sol al color Blade Runner.
0: Us aneu fins a... No sé si heu pujat, els tres heu pujat fins dalt del cim?
1: Borja i jo sí, Noel no ho sé.
0: I és un bon lloc per inspirar-se, per escriure cançons?
1: Bueno, depèn de com puges, de com acabes, de com aplegues dalt. Però bueno, sí, creiem que sí.
0: Hi ha una cançó que es diu Lluna d'Halo, on dieu que cau la nit i que serem testimonis en creuar les mirades, dos estranys sota el cel fent un foc, i al final diu que tornarem a creuar-nos dins la nit. De què parla aquesta cançó?
1: Lluna d'Halo, bueno, pues és un encontre casual, que és, bueno, de nit, que, bueno, pues la cançó ho presenta com dos desconeguts, no?, que de sobte baix llums de neó pues coincidixen en un moment concret, en un instant molt, molt, molt xicotet, i que això que van a viure va ser pues, superefímer, i que aprofitem aquest moment.
0: Que sort.

0: És el torn de parlar de la crònica d'un diari íntim, com dèiem abans, d'aquesta cantant, creadora i compositora de València, que presenta la música com un llenguatge sincer, un espai on aconsegueix que prengui forma un torrent d'emocions i es transformi en veu i melodia a través de les paraules. El teu camí emocional i també espiritual són les cançons, Paula?
1: Així és, la, és el lloc on puc canalitzar tant de caos, no?, que anem acumulant dia a dia. Però sí, este projecte en concret sí que és el meu camí, la meva evolució, que al final és inseparable del projecte artístic en el meu cas.
0: I el teu cos i la teva ment i les teves lletres se't deixen emportar des de ben menuda, no?, que vas començar a cantar i que vas tenir clar que la música era el teu mitjà d'expressió preferit.
1: D'alguna manera sí, però de portes cap a dins, perquè jo des que tinc memòria vaig recordant cançons, repetint-les, reproduint-les, aprenent-les, però tot dins de casa. Per a mi no era una... algo que jo treia fora. Ha sigut fa pocs anys, relativament.
0: I aquest, dius, expliques que el moment especial d'ensenyar les teves cançons va ser un acte de fragilitat absoluta i de trencament amb el que eres i què volies ser, i per tant et vas atrevir a mostrar el teu món interior al públic. Com va ser aquest moment?
1: Va ser un poc complicat i va també desembocar en una xicoteta crisi, perquè va ser com un colp, un xoc. Igual com la primera vegada que t'escoltes en els cascos quan cantes amb el micròfon. És com si no t'haveres mirat a l'espill en tots els anys que dus de vida. És una sensació molt rara. Així que va ser algo que vaig haver d'integrar poc a poc, perquè per a mi no va ser tan senzill. Estava tan arraigat ahí dins les ganes de cantar i tot, que quan va ser traure-ho al públic va ser un xoc.
0: Un diari íntim que parla del dol, del retrobament, dels errors, de la llum, i que parteix de la teva mirada interior per obrir-se al món. Però a partir d'aquí has anat creant, sobretot, històries que són reals, són de veritat, són absolutament honestes de qui ets tu?
1: Absolutament. Jo per a mi no puc separar-ho tant. De fet, el projecte musical al final du el meu nom, nom i cognom, perquè jo sí que sentia que era com estava molt apegat a mi. Clar que quan escrius i clar que quan t'inspires veus de moltíssimes fonts i tot t'inspira, i algo que a lo millor li ha passat a una molta amiga teua que t'ho conta, tu trobes que també t'ha passat a tu, però en un altre moment o d'una altra manera. Vull dir, al final tot està molt connectat, però sí, tot el que escric i tot el que cante d'alguna manera està molt apegat a la meva identitat.
0: Per arribar fins aquí has escoltat molta música. Quan et demanàvem què t'agrada, què escoltes, feies una llista llarguíssima de veus i de cantants que han estat importants per tu. Sílvia Pérez Cruz, Rita Payés, Jorge Drexler, la Natàlia Lafourcade, Sandra Montfort, la Maria... Realment, escoltes moltíssima música, no?
1: Jo crec que sí. Jo des de Sabina, Estopa, Melendi, Leiva, KCO, Residente, o música brasilera, que la meva parella és de Brasil... Ell també és cantant d'òpera, així que molta òpera, o el típic pop d'ABBA, o rock de Pink Floyd, dels Beatles, o sigui, me dona compte, no fa tant, que veig de moltíssimes influències, molt dispars.
0: Però n'hi ha un, hi ha un estil que t'ha marcat especialment, que és l'òpera. Com és?
1: Però a veure, és per ell, perquè la meva parella és cantant d'òpera, així que jo no estava gens familiaritzada amb l'òpera, no sabia ni el que era una ària com a concepte, i des que estic en ell sí que he vist moltíssimes representacions, o he assistit a molts assajos, o a l'anar a veure-lo, per exemple, a algun altre lloc que hi estic treballant, a lo millor ell fa quatre representacions de la mateixa òpera, doncs pues, imagina, jo l'acompanyo a totes. Per a mi és, jo vaig anar a veure La Traviata en una setmana quatre vegades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Veus la història, veus, ja comences a veure el fantàstic per ahir. Així que sí, en aquest sentit sí que ha sigut molt important l'òpera, i també com a construcció d'un relat teatralitzat.
0: Doncs una de les teves cançons, que escoltarem tot seguit, parla dels teus sentits desafiant l'oblit. Es diu Abans. Què ens pots dir d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, per a mi, el ser la primera i des d'on està escrit el projecte, per a mi és com una carta d'amor a la música.
2: i la idea, per exemple, de jo poder escriure i cantar les meves cançons sempre acompanyada d'una il·lusió, no? D'algo que de veritat te mou tant com per a tindre que recórrer tantes pantalles per aquesta idea. Així que en aquesta cançó he volgut representar com tota aquesta il·lusió que te fa moure tot un projecte, que els meus companys entendran perfectament el que és, perquè és algo que penses que va a lo millor a ser algo molt concret, però s'estén en el temps i se compliquen les coses i després no saps ja d'on traure la inspiració o estàs més baix durant una etapa. Així que abans el que vol embotellar d'alguna manera és tota aquesta il·lusió del principi, aquesta expectativa i tot aquest amor per la música que per mi canvia completament tota la meva manera d'estimar perquè se converteix en una espècie de propòsit que pot en tot.
0: Doncs posem-hi la banda sonora. Gràcies, Paula. Gràcies a Izuri. Gràcies, Bèrnia. Així sona la música des del sud, des del País Valencià.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
2: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

costes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escoltes i cas.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: viure dins de mi.
1: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Yo, yo, yo, yo. I'm a ex crash out. Yo, ex.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
3: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Oscars. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
3: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: Ja t'ho tola, mami.
4: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
4: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: i Cat Weekend.
1: Swim, swim, butterfly like your skin.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra mirada.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes i cat.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

nostres festes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

triï el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
1: iCat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT.
3: Ja t'ho tola, mami.
4: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
4: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat FM, app i 3Cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: viure dins de mi.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
4: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes, ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
6: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
7: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
8: Això sona brillant.
5: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

perduts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre't.

si és mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: A casa i al Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026.

0: Escoltes ICAT.
1: Però bueno, qui té ganes d'una estona de bona música i una festa a les vostres ràdios? Doncs benvingudes, trapelles, perquè aquest programa és per vosaltres. Avui parlem d'un tema que a mi m'encanta, perquè ens endinsarem dins el món dels DJs i parlarem d'aquells que es converteixen en artistes. Avui explorem el costat més tècnic i creatiu del DJing, el turntablisme. I com sempre, amb un convidat molt especial. Així que no desconnecteu l'emissora, gaudiu de la música i prepareu-vos per una tarda espectacular. Som-hi!

Abans de res, però, parlem de què és el turntablisme, no? Si ja fa temps que seguiu aquest programa dedicat, sabreu què és perfectament. Però si sou nous o noves, o voleu que us refresqui la memòria, ara mateix ho explico. Una turntable és la paraula en anglès que vol dir giradiscs o tocadiscs. Així que literalment vol dir utilitzar els plats. És la manera que hem trobat els DJs de fer servir els plats com un instrument musical i no només reproduir cançons, sinó manipular-les, transformar-les i crear sons nous en directe. El turntablisme neix dins la cultura hip-hop com una evolució natural del DJ que vol anar més enllà del posar música i comença a jugar-hi, a tallar-la, a reconstruir-la. I és precisament aquí on el DJ es converteix en músic, perquè ja no depèn del que sona, sinó del que és capaç de fer sonar amb la música ja prèviament gravada.

com dèiem, parlar de turntablism vol dir parlar d'un llenguatge que té molt més a veure amb tocar un instrument que amb posar música. Cada moviment del vinil, cada tall del crossfader, cada silenci està pensat i entrenat. El que des de fora pot semblar un caos o improvisació total, en realitat és una estructura molt precisa que es construeix amb anys d'experiència, i molt més la gent que ho feia en analògic. És com veure un bateria fent un solo o un pianista improvisant. Hi ha llibertat, sí, però també hi ha control absolut. I això és el que marca la diferència entre algú que sap fer quatre trucs i algú que realment domina la disciplina i se l'ha preparat a muerte.

Som iCat, la vostra emissora preferida i la més trapella del panorama, on avui, a part d'escoltar temacles sense parar, estem parlant del turntablism, aquesta tècnica creativa que converteix el DJ en un músic com qualsevol altre. I les competicions de freestyle són el punt on tot això es posa a prova de veritat. Tens uns minuts per demostrar qui ets, què saps fer i quina és la teva proposta com a DJ freestyler. Perquè no n'hi ha prou amb fer un net i correcte. Cal sorprendre, cal construir una narrativa i tenir moments que enganxin el públic i el jurat. És gairebé com una batalla artística, com les batalles de gallos, on el que està en joc no és només la tècnica, sinó la identitat.

I entre plats i cançons entrem ja a la segona hora de programa aquí a ICAT. Però no patiu, que encara ens queda molt per xerrar, descobrir i escoltar avui. Perquè si estem parlant de turntablisme i freestyling, hem de parlar del scratch, el nyigui-nyogui típic que et ve al cap quan t'imagines un DJ movent els plats. Des de fora pot semblar només un efecte, però en realitat és un llenguatge molt complex amb moltes variants i matisos. De fet, és tot un llenguatge musical. Hi ha trucs amb noms ben bojos com els de l'Skate. Chirp, Joe Colley, Baby Scratch, Transformer, Flair o Crab en són alguns, que es poden combinar entre ells fent combos com, per exemple, un doble chirp Flair. Són patrons i combinacions d'aquests que requereixen una precisió absoluta i dominar-ho implica tenir una connexió molt fina entre l'oïda i les mans, a part de moltes hores de pràctica. Això ho coneixíeu, oients?

una terra que em conec de pam a pam, uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran, uns records que mai no s'oblidaran, i tants llocs on hem rigut i on hem plorat, de la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà, la calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills.

0: La música no para aquí a ICAT i tampoc ho fan els plats que avui estem tocant. Però sé que el que esteu pensant és saber qui ens visita avui i quines preguntes li hem fet. Així que tranquis, trapelles, que no haureu d'esperar més. Si avui parlàvem de freestyle, no podíem parlar amb una altra persona que el gran DJ Tillo, un expert i campió en les principals competicions de freestyle que ha aconseguit convertir-se en artista amb l'ajuda dels plats i que també podeu trobar la seva sessió aquí a ICAT en un dels programes anteriors. Així que Tillo, et volíem preguntar, com vas entrar en aquest mundillo? Com et vas interessar pel freestyle?
1: Ei, què tal, com esteu? Jo sóc DJ Tillo, DJ Tillo, i estic aquí per parlar del freestyle, del scrap, del scrap, del scrap, scratch, del turtablis. Doncs jo em vaig interessar pel món del freestyle, del scratch i del turtablis quan era super jove, tenia 14 anys i vaig sentir música hip-hop de l'època i em va agradar molt, sobretot els efectes que sortien a les cançons, que eren això, els scratch, no? El wiki, i jo no sabia el que era això, no? Però de que vaig escoltar aquest so per primera vegada vaig flipar, em va agradar molt i vaig investigar fins que vaig poder aconseguir un mixtape, que era una gravació en una cinta de casset de l'època, també parlem de fa bastants anys, i bueno, i em vaig ficar dintre d'aquest món tan bonic, tan maco, i bueno, fins a dia d'avui estem parlant evidentment del hip hop, de tota aquesta cultura, no? Que no és només el món del DJ.

sinó que hi ha gent que fa rap, gent que balla, no? els breakers, gent que pinta, i em agrada tot aquest món. I jo el que destaco sobretot d'aquesta cultura va ser el món del DJ, que era el que va posar la primera pedra perquè pogués evolucionar tot aquest moviment. Va ser com el responsable de tota aquesta cultura, no? Que després se va expandir per tot el món. I bueno, em va agradar molt i vaig començar a presentar-me a campionats de DJs. Eren la DNC, significa Disco Mix Club, que bueno, és una empresa anglesa que va ser la que va organitzar el primer campionat a nivell mundial. Aquí es feien fases de Girona, Catalunya, després a nivell estatal, i bueno, jo em vaig començar a presentar aquests campionats. Vaig guanyar el campionat de Catalunya diverses vegades, vaig ser segon a nivell d'Espanya, o sigui que era un món que em fascinava, i des d'aquí vaig saltar al món del hip hop. Però vaja, jo em vaig començar d'aquesta manera, interessant-me pel hip hop i els campionats de DJs.

Una de les coses més potents del freestyle és que cada DJ acaba desenvolupant una marca, una identitat pròpia molt marcada. Igual que passa amb qualsevol músic. Hi ha estils, maneres de fer, personalitats que es noten només escoltant. Hi ha artistes que tenen el seu so. Alguns aposten per la velocitat i la tècnica extrema, altres per la musicalitat o per la narrativa. I aquesta diversitat és el que fa que cada actuació sigui diferent. No hi ha una fórmula única i això manté viva l'escena.

0: Sembla que ja arribem a l'última hora de programa, però no patiu, que encara tenim moltes coses a parlar, perquè el nostre estimat convidat d'avui, el gran DJ Tillo, no es va quedar aquí. No en tenia prou en fer freestyle sol i va crear un grup de turntablisme amb dos companys, Scratch Commando. Més endavant publicarien un disc i es convertirien en el primer grup de turntablisme en publicar un àlbum. Flipa! Així que a veure, ja que et tenim aquí, com va sorgir el grup i la idea de fer-lo, Tillo?
1: El grup Scratch Commando va ser un projecte que van fer diversos DJs de Lloret. El van començar DJ Marc, que també és conegut com a DJ Swing, i DJ Momi, no? Que també ara es fa dir DJ Momi. I bueno, van començar nosaltres, van treure un single, no? Nosaltres estaven influenciats pels DJs americans, no? De l'època, que eren DJ Cuber, DJ Styles, Miss Mastermind, Shortcut. Era, bueno, una colla de DJs que eren increïbles, que van, diguéssim, començar el moviment del turntablisme, que és la paraula que fem servir els DJs, que ens agrada totes aquestes tècniques, no? Perquè sempre ha hagut DJs, inclús més abans que aquests que he denominat, no? Ja hi havia DJs molt bons, com Grandmaster Flash, Cool Herc, hi havia molts DJs, però diguéssim que no es dedicaven tan tècnicament com a aquesta nova generació que ens va influenciar als Scratch Commando. I bueno, pues, amb aquesta influència van decidir fer un grup a Lloret, perquè tots tres ens presentaven a campionats i bueno, vivien aquesta afició molt intensament, i van treure un single que va tenir molt d'èxit. Ens van proposar després Boa Music, que era una de les discogràfiques més importants de l'època, treure un àlbum, i bueno, ho van fer. La veritat que va ser increïble, un moment increïble, perquè això va fer que altres discogràfiques molt més importants ens fitxessin per poder distribuir aquest disc d'Incredible DJs, que és l'àlbum de Scratch Commando, a nivell mundial. I va ser la discogràfica de San Francisco, Bone Hip Hop Records, que era la discogràfica més gran que existia al món en aquesta disciplina. I bueno, i va ser una etapa, la veritat, que super guapa, super bonica. Van fer moltíssims festivals a nivell d'Espanya, van viatjar també a França, a Alemanya, o sigui, va ser molt, molt xulo, molt xulo, una època molt guapa. I era pura tècnica, tres DJs sobre l'escenari, fent scratch, un feia, diguéssim, el que és la base rítmica, l'altre la base melòdica, i després l'altre feia el sol de scratch, no? Amb frases, instruments, bueno, era algo molt xulo, construir una cançó només fent servir mesclar dos i plats.

0: Seguim aquí a ICAT. Us pensàveu que deixaríem marxar el nostre convidat sense fer-li la nostra pregunta estrella? Clar que no, Trapelles, això mai. Així que ara que ja arribem a l'última hora de programa, connectem una última vegada amb el gran DJ Tillo, que ens ha explicat els seus inicis al món del freestyling, per demanar-li la seva cançó preferida, aquella que no pot faltar mai als seus sets o que fins i tot un dia de festa s'atreviria a demanar-li al DJ. Sentim què ens explica.
1: Aquesta pregunta és una miqueta complicada per mi, perquè a mi no m'agrada demanar cançons al DJ, perquè jo com a DJ pues sempre em preparo molt les sessions, investigo molt el puesto on he d'anar a punxar i bueno, treballo molt el concepte de la sessió, l'ordre, a vegades les mescles, i clar, que et demanin algo una miqueta és trencar-te el que tu tenies preparat, no? Però sí que és veritat que a vegades t'ajuda, no? Perquè pot ser que tu t'has preparat algo, arribes al puesto i veus que la dinàmica és diferent, i a vegades aquestes peticions t'ajuden a veure una miqueta el sentit d'aquest dia, d'aquesta sessió, no? I bueno, en principi no m'agrada que em demanin, però intento que estiguin contents també la gent que et ve a veure, i intento, pues, això, posar la cançó, encara que no m'agradi gaire, eh? I després, la cançó que no faltaria, jo sóc un DJ sobretot de hip-hop, música soul, funk, o sigui, és el que més m'agrada, no? I jo sé que d'aquest estil és difícil fer festes avui en dia, no? Fas alguna, però és més complicat, o sigui, t'has d'adaptar a altres estils, no? Però intento sempre posar alguna versió o remix d'alguna cançó que a mi m'agrada, del meu estil, per exemple Rapper's Delight, remesclada amb un estil una miqueta més dance o house, però una versió de la canció que a mi m'agrada originalment. Dic aquesta del Rapper's Delight del grup Sugar Hill Gang, perquè és una de les que més m'agrada o són més fàcils d'adaptar a un altre tipus de sessió, però bueno, hi ha moltíssimes cancions que m'agraden i que no faltarien, no? Però bueno, aquesta és una d'elles. Pues espero que us agradi aquestes respostes, vale? I moltíssimes gràcies per convidar-me, i una salutació aquí per, sobretot per DJ Trapella, i bueno, molta música, molta festa i sobretot molt d'ànims a tots els DJs. Yeah!

0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, penya, per escoltar sempre les fricades que tinc ganes d'explicar-vos sobre el món del DJing. Ens veiem la setmana vinent amb més canya, més programes, més música, més dades friquis. Com sempre, a la Ràdio Mestre Pella, aquí, a iCat.
1: iCat Party. A iCat ja estem de festa.

0: ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.
1: Wake up, little BG. Compte amb fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobrin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta serà la tonta i serà